0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcias. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal, t'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: Euroreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Fa més de 70 anys, vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
1: Fitwi Radio.

0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcies. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: Qué bonito tema, Don't Remind Me, es Amber Mark con Anderson .Paak. Otro temazo, después de la publi.
1: Premi final, Club de Dames del Trot. Quart Memorial, Maria Garcias. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
2: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Caseman tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
3: Fitwi Radio.
4: El sol.
3: Un buen chapuzón.
4: Y tu canción favorita sonando en la radio.

0: garantizar las plazas de práctica clínica de los estudiantes de las titulaciones de grado y posgrado del ámbito de ciencias de la salud de la UIB con los máximos estándares de calidad docente y asistencial.
1: Consideram que és un conveni que una vegada més té molt d'elements importants, primer de tot perquè el que fa és promoure l'ús de recursos hospitalaris i extrahospitalaris de cibersalut per la docència universitària. Segon, potencia la formació clínica dels estudiants i, en tercer lloc, impulsa sobretot la recerca en ciències de la salut.

0: En Sociedad y Cultura hablamos ahora de Santa Margalida porque ya está inmersa en las fiestas de la Beata. Tienen su principal jornada el día de la procesión, la más típica de Mallorca, que se va a celebrar este domingo 6 de septiembre. Entre las propuestas que ofrece ya está abierta al público la exposición de carteles, una muestra que incluye la obra ganadora y el cartel oficial de este año creado por la artista Laura Fiolo Wright.
1: Fins a inauguració dels cartells que han presentat per participar a ser guanyador en el cartell de la Beata. Molt contents, han tingut 27 obres presentades de certs artistes i com a novedat pues, han presentat en guany el cartell guanyador per les festes de Santa Margalida perquè logísticament com a ajuntament no ens anava millor i crec que ha estat un èxit molt gran haver canviat la data. Bueno, s'obren unes bases des de l'àrea de cultura i la gent consulta aquestes bases i només pots presentar dues obres per persona i la gent és lliure, o sigui, tu pots presentar qualsevol obra i res, després hi ha un jurat que avalua les obres i se dona a conèixer el guanyador, que en guany era sorpresa, on se va donar a conèixer dia 20 de juliol, dia Santa Margalida. És bastant difícil per jurat en guany, en tantes obres passaven un poc de pena perquè com que havíem avançat la data i la gent li costa posar el millor tan prest el modo Beata que deim aquí, pues la sort que han tingut aquestes 27 obres i estem molt contents, molt contents. Hem de pensar que és un premi de 1.000 euros i és un premi important.
2: Comencen les festes, comença amb els cartells de tota la gent que ha participat i, bueno, novetats, pues, cada any, la Beata és una novetat cada any perquè la gent realment la disfruta com si fos cada any la nova. És una festa que du moltíssima de feina, allà on tothom, tots els col·lectius ajuden a fer les carrosses, que és el que més feina du, i molt de dies ho fan amb un orgull i sempre hi ha qualque novetat, però vull dir, la novetat és la mateixa tradició de sempre. El poble de Santa Margalida viu tot l'any per aquest dia i realment és així i la gent de fora de cada vegada tenim més gent, sobretot a Can Picafort, que tenim un turisme, com ja sabeu, pues, posam uns autocars perquè puguin gaudir turistes de venir a veure la processó. Tenim molt bona resposta, però bueno, i de tot Mallorca, perquè cada any, jo no sé, ara no te sabria dir en xifres la quantitat de pagesos que s'abasteixen, però és impressionant cada any i cada any tenim més, que la veritat a vegades arriba a ser com un poc complicat perquè un poble és el que és, un poble petit, però estic molt orgullós de que així sigui. Bueno, com no, doncs des de l'Ajuntament, com cada any, fem que els que vulgui venir a gaudir de la nostra processó més típica de Mallorca, doncs estan convidats tots i estem molt orgullosos de que la gent vengui.
3: Crec que per totes veces que mos presentam un paper mos sentim per igual, és un honor, és un orgull que te toqui representar aquest paper perquè és un sentiment, com deia Marvileros, no és una festa, és un sentiment que mos sentim ja des de petits i això, estic supercontenta. És un moment molt entranyable, molt únic i que fem que el poble s'unesqui i clar, perquè ho estem preparant de fa molt de dies i tots ho sentim bastant. Mai t'esperes que te toqui, perquè és un sorteig, sí que és vera que com més te vesteixes, més possibilitat tens que te toqui, perquè cada any que te vesteixes és un paper més dins un, no? Però quan sents el teu nom és que és increïble. Sigui el paper que sigui que representis, sempre ho deim totes, que et sorti de casa els monges, cruzar aquell portal on la gent del poble, els dimonis, les autoritats, la família t'esperen, és un moment que se te posa la pell de gallina i és increïble. Convida la gent que vengui a la festa i que visca la Beata.
4: Per jo, com bé han dit les meves companyes, és un paper increïble, és un orgull per totes les videres poder representar això. També és vera que nosaltres som el suma que jo, juntament amb l'altra santa, sempre hem estat amigues i poder viure juntes és increïble. I Anna Cristina, que no mos coneixien tant, també crec que han fet un equip molt guapo, molt especial i crec que totes tres ho viurem molt intensament. Al final, els videros i videres tots ho vivim des de molt petits, que nostre, a qualsevol casa mos inculquen aquesta festa i crec que és vera que quan és més gran et donen més compte de les coses i és més conscient de tot el que passa i sobretot en guany pues, intentant disfrutar cada moment perquè tots els moments compten i en el final passa superaviat. Jo recomano a totes les nenes de la vila, totes les nenes petites que comencin en Casa de Monges, és vera que han de seguir un parell d'anys de passar molt de papers, però si un dia tens la sort que te toqui representant aquests papers, és que és màgic i tothom, si té l'oportunitat, perquè no tothom pot, ho hauria de viure.
5: És molt important perquè bé, crec que coincideix amb totes, és un somni que totes les nenes vileres tenim el mateix, que i és un poc la recompensa de tota la trajectòria que hem fet durant de petites, perquè m'ho hem vestit de mongetes, d'angelets, m'ho ha tocat un parell d'any d'espigadores, de virtuts, i per arribar a ser a santa, que és el que jo seré en guany, a arribar a ser la beata, és un poc la recompensa de tot ser forts i estem dedicat en aquesta festa durant tots aquests anys. Jo cada any ho he trobat molt especial, és vera que nostra també ho hem viscut sempre des de ben petits. Jo des de ben petita he participat a Casa de Monges, he estat tots els papers de Casa de Monges i enguany he tingut la sort de ser santa, que potser serà el paper més important de la cort que seré. I és una... És, com un, és molt important i molt d'orgull poder representar aquest paper davant tot el poble. Jo crec que és el sentiment i l'emoció que dus de dins, que és un poc diferent perquè tampoc no han canviat la vida radicalment, però és, tens les papones dins la panxa de que arribi aquest moment i que arribi el dia i intentaré disfrutar al màxim quan arribi. Sí, que vengui tothom a Boreró, que és una festa molt guapa, que tots els vileros i vileres sentim molt i tenim un sentiment molt fort per ella i que convidem a tothom que vengui a viure'l de nosaltres i que la respetin i la visquin així com nosaltres la vivim.
6: Tenemos otra cita en el calendario. El artista mallorquín Rails B ofrecerá el próximo 11 de septiembre un concierto gratuito en Palma con motivo de la Diada de Mallorca y de su renombramiento, en este caso, como hijo predilecto de la isla. La actuación comenzará a las 9:30 de la noche y tendrá lugar entre el Parc de la Mà y el Paseo Marítimo. El acceso será libre hasta completar aforo. El Consell de Mallorca destaca la trayectoria internacional del cantante y su papel como embajador de la isla. Rails B recibirá la distinción de hijo predilecto al día siguiente, 12 de septiembre.